mamma, Farruko, Chen, el de la NASA, el de la NASA, el de la NASA, el de la NASA.